0: que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
1: Te acompaña Radio Teletaxi. Siempre contigo. Estés donde estés.

0: Jo vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
1: Te acompaña Radio Teletaxi. Siempre contigo. Estés donde estés.

0: Que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
1: Te acompaña Radio Teletaxi. Siempre contigo. Estés donde estés.

0: El barrio, nos fuimos para Madrid y ya está aquí en Jordi Pocoví. Jordi, molt bon dia.
1: Molt bon dia, César, i no marxem, no ens quedem aquí, No marxem.
0: Tens el migdia per endavant per gaudir-ho amb tota la gent avui, eh?
1: Clar que sí, bueno, i començar avui felicitant a totes les mares, a totes elles. Jo sempre dic per les que estan, les que no estan, sempre en aquest dia tan especial, per totes elles que s'ho mereixen.
0: Sens dubte, és un dia especial. Avui ens en recordem una miqueta més d'elles, però ho hem
1: de
0: recordar cada dia, no?
1: Exacte, cada dia hem de recordar, cada dia l'hem d'anar a veure, cada dia l'hem de trucar i cada dia li hem de dir lo molt que l'estimem.
0: Clar que sí, que només no és aquest dia, sinó que és a diari, a l'amor d'una mare, a l'amor que ens donen sempre i que sempre estan presents elles.
1: Exacte.
0: Doncs avui què faràs?
1: Doncs mira, avui, com la mare ha donat molt musicalment també, doncs mira, avui farem un repàs i farem participar els nostres oients que ens diguin quina és aquella cançó dedicada a la mare que tant ens agrada, perquè és que del pare n'hi han, però és que de la mare n'hi han tantes.
0: Sí, que és veritat.
1: A veure quina és la que ens agrada, perquè, bueno, igualment que hi ha artistes de fa molts anys que cantaven ja la mare, artistes d'ara, doncs, també que han cantat cançons. Vull veure quina és la cançó que ens agrada i, bueno, anirem, doncs, avui, doncs, la participació dels nostres oients, amb felicitar molts oients que voldran felicitar i, bueno, que ens vagin dient a vella quina cançó li agrada. I, bueno, i com sempre, la nostra secció que tenim de plats de cuina, que al cap
0: Ostres,
1: de setmana...
0: Ostres, mira, per què no preguntes als oients quin és el plat que els hi recorda la seva mare?
1: Mira, m'has donat una altra idea. Exacte, quin és el plat que recordem de la nostra mare, que sempre ens diuen, és que la meva mare ho feia, que no... Doncs pues mira, avui podem enllaçar amb això, també.
0: Clar, i aquí tens el teu llibre de cuina.
1: Sí, sí, que al cap de setmana és molt, molt participatiu, la veritat.
0: Avui anem amb Jordi Pocoví, doncs canviïn els plats de les mares, a veure què...
1: Que enviïn. Quin és el plat que ens agradava a la nostra mare?
0: Sempre tenim un plat de la mare, no?
1: Sempre, sempre. Jo tinc els macarrons.
0: Els macarrons.
1: És que mira que n'he provat, però és que no hi ha manera, eh?
0: Mai com aquests, no?
1: Allò que dèiem, tinc que anar a casa de la meva mare a menjar els macarrons per menjar els macarrons que m'agraden, de veritat. Sí.
0: Jo recordo molt els fideus a la cassola que...
1: Els fideus a la cassola.
0: ...feia la meva mare, o els canelons, també, que els fa de tonyina, també...
1: I les àvies encara en sabien més, eh?
0: Sí.
1: Jo me'n recordo les patates estufades.
0: Sí.
1: Sí, les àvies encara en sabien més, eh?
0: I què hem de fer, tu i jo, això, ara?
1: Ara, doncs, pues, bueno, fer-ho, però no ens sortirà tan bo, eh?
0: L'air fryer, no? Air fryer, tot air fryer.
1: Sí.
0: Molt bé, Jordi.
1: Pues vinga, bon diumenge i bon dia de la mare.
0: Gaudir-ho.
1: I bona setmana per tu, César.
0: Igualment, guapo, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. De seguida, el Jordi Pocoví, per aquí, amb tu, a Ràdio Teletaxi. Escoltem aquesta cançó d'Antonito Molina, que li dedica a la seva mare també, Suéltate el pelo, i que sona así de bonita para todos vosotras en el Día de la Madre.

0: Aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Endavant, equip viari.
1: Bona tarda. Ara mateix sense incidències. La via amb més congestió és l'AP7 amb trams intermitents d'entre 2 i 4 quilòmetres a Castellví de la Marca, Vilafranca del Penedès i entre Sant Celoni i la Roca del Vallès. I a la C31, circulació que s'intensifica ja entre Castell d'Aro i Santa Cristina d'Aro.
0: Israel prorroga 2 dies més la detenció dels líders de la flotilla Global Summit, capturats en aigües internacionals, entre els quals hi ha un ciutadà de Barcelona d'origen palestí. Aquest matí han declarat davant el jutge. La fiscalia els acusa de tenir vincles amb Hamas, però no ha presentat càrrecs formals. Donald Trump reconsidera el pla de 14 punts de l'Iran per acabar amb la guerra després de menystenir-lo fa només 2 dies. La proposta, de la qual avui s'ha sabut més detalls, no inclou la qüestió nuclear. La Guàrdia Revolucionària insta Trump a prendre una decisió que Teheran considera que el situa entre l'espasa i la paret. L'OPEP, l'Organització dels Països Exportadors de Petroli, augmenta la producció en 188.000 barrils diaris pel mes de juny. És un increment molt escàs en relació a quotes anteriors en plena crisi energètica. Aquesta és la primera reunió des que els Emirats Àrabs Units van sortir de l'aliança. Els Mossos d'Esquadra detenen a Arenys de Mar un home acusat d'agredir sexualment i d'intentar matar una dona a qui havia conegut a través d'una aplicació de cites. El detingut ja ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual i extorsió. Detingut un menor per la mort amb arma blanca d'un home al barri del Raval, a Barcelona, aquesta nit. Els Mossos van rebre un avís per un incident al carrer de la Cera en què s'alertava d'una persona ferida greu que va morir poc després a l'hospital. El presumpte agressor està detingut. Protecció Civil comença a formar els alcaldes de municipis petits en la gestió d'episodis de risc i emergències, la majoria per causes naturals. La primera promoció és de 30 alcaldes de pobles de menys de 20.000 habitants, que són la majoria dels de Catalunya. El Centre Hortensia Herrero de València exposa per primera vegada a Europa una obra monumental de l'alemany Anselm Kiefer, un dels grans artistes contemporanis europeus. Es tracta d'un quadre de 13 metres d'ample que confronta el present actual amb el passat nazi. Forma part d'una exposició sobre l'artista que es podrà visitar fins al mes d'octubre.
2: Esports.
3: Dos canvis en l'11 del Barça per la tornada de les semifinals de la Champions femenina al Camp Nou contra el Bayern. Clara Serrajordi entra per Vicky López i Salma Parayuelo per Clàudia Pina. Aquest Barça-Bayern a 4:45 el podeu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio. I a la Lliga Masculina de Futbol aquest vespre a les 9, Espanyol Madrid amb la transmissió del Tot Gira. Si els blancs no guanyen, el Barça es proclamarà campió matemàticament. A l'ACB de bàsquet, victòria del Manresa per 104-102 contra el València. Al Nou Congost, el Barça rep el Gran Canària aquest vespre al Palau a partir de les 7.
0: I pel que fa al temps, aquesta tarda es mantindrà el cel ennuvolat amb gruixats i alguna tempesta, sobretot al terç oest del país i les comarques de Lleida i nord de Barcelona. A la resta seran menys probables. Temperatures poc per sobre dels 20 graus. Demà s'esperen ruixats amb tempestes més extensos durant la tarda.
4: No estàs solo, no estàs sola. Radio Teletasi te acompanya. Solo tú. A nuestro ritmo, para disfrutar de la mejor tarde de los sábados y domingos con Jordi Pocoví. Dame amor,
5: una de plata, dame amor. Pues para disfrutar las tardes de los fines de semana, las sobremesas, ya sabes, sábados y domingos, de 1 a 5 aquí con tu amigo Jordi Pocoví. Y yo ya sabes, que yo feliz y contento cuando llega el fin de semana, porque siempre lo digo, yo es que me voy a disfrutar con este privilegio que tengo de estar aquí todos los fines de semana detrás del micro, aquí en la sintonía de nuestro Radio Teletaxi. Mira, por aquí nuestro amigo Manolo, de Solsona, que no me he olvidado, Manolo, que me dice: buenas tardes, Jordi, quisiera felicitar a todas las madres y un beso muy grande para ti. Gracias, Manolo, tú también te has acordado, Y Jessica Bravo, la Jessica, que también quieres saludar a sus papis.
6: Hola a todas y a todos. Feliz de la madre. Es que hoy llamo por teléfono y no me coges el teléfono, si puedes.
5: Venga, pues, para todos los papis, para todas las mamis, claro. Jessica, es que hay mucha gente que quiere llamar y cuesta un poquito, pero bueno. Venga, y por aquí me viene un audio que solo me dicen hola. Yo digo que, me escriben un WhatsApp, solo me dicen hola. Yo siempre lo digo, ¿eh? Que hay que ser escuetos, pero bueno, tanto, ¿eh? 645-21-21-21 nuestro WhatsApp para participar en este día, para felicitar a las madres. Y hoy que estamos preguntando, ya que el fin de semana hablamos de comida, pues que es ese plato especial que tanto nos gusta, ¿eh? Que nos prepara o nos preparaba nuestra madre, que siempre será único, igualable, y que por mucho que lo probemos, nunca, nunca lo superará. 645-21-21-21. Y aquí seguimos con más música, más canciones, y lo hacemos al ritmo de Guadaljarafe. 6:04 p.m, así vamos contigo aquí desde lo nuestro.
2: Quiero hablarle de una tierra donde se quedó a vivir el sol una mañana. Quiero hablarle de su gente, de su pueblo, de su ambiente y su piel dorada.
7: Y enseñarte desde

0: Pues ahí estaban los Guadalajara, vamos al sur, ¿eh? Bueno, tú si vas al sur, al norte, vayas donde vayas, ya sabes, siempre con la aplicación, ¿eh?, de Radio Teletaxi, que es gratuita. Si no la tienes, te la descargas. Y donde quiera que vayas, donde quiera que estés, pues siempre escuchando esta radio que tanto nos gusta. A veure què ens diuen des de Tallà, que cada setmana ens envien salutacions, i avui també felicitant a la mami, ¿eh?
1: Bona tarda, Jordi. Soc la Maria de Tallà. Avui t'envio un missatge, aprofitant que estàs preguntant quin és el menjar que ens agrada més que fan les nostres mares, i a mi m'agradaria dir que a mi el menjar que més m'agrada que fa la mama són les llenties amb xoriço, m'encanten. I també aprofito perquè estic intentant trucar per poder-la felicitar, però no hi ha forma d'agafar línia. I res, que volia dir-li a la mama que l'estimo moltíssim i que agraeixo molt tot el que fa per mi cada dia. I no sé si seria possible posar una cançó, ja que sé que tothom en demana moltes, però si pogués ser, m'agradaria dedicar-li alguna cançó d'Ava, ja que a ella li agraden molt les cançons d'aquest grup. I res, Jordi, un petonet molt gran i que acabis de passar un bon cap de setmana. Adeu!
0: Doncs vinga, avui sí, avui toca escoltar Abba, eh? Vinga, per la Maria, que ens ha enviat aquest àudio des de Tallà per la seva mami. Bon cap de setmana també per vosaltres, eh? I gràcies per estar sempre aquí, fidels a la sintonia de Ràdio Teletaxi. Ai, mamma mia, mamma mia! Sí, sí.

0: La sonrisa es mía, pero el motivo eres tú. Siga escuchando Radio Teledaxi, lo nuestro. Sonrisa no es todo para mí.
1: Venga, vamos con más llamaditas por aquí. Hola, buenas.
2: Hola, Quique, ¿qué tal?
1: Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y tú?
1: Molt bé, ¿hablamos en catalán o en castellano?
2: O el que vulguis.
1: El que vulguis tu, Marc, tu manes.
2: En català.
1: Vinga, doncs en català. Des d'on em truques, Marc?
2: De Figueres de l'Empordà.
1: Molt bé, i com va el dia per Figueres?
2: Són les festes de Figueres.
1: Ah, molt bé, molt bé. I què han posat, alguna una fèria o algo?
2: No, són les festes.
1: Ah, les festes, però què hi ha a les festes de Figueres? A veure.
2: A concerts, hi ha caballitos, hi ha de tot.
1: Molt
2: avui
1: bé.
2: Avui ha passat el carrolet per Figueres, per la gent si volen anar.
1: Ah, molt bé, molt bé. Sí, que està entretingut, no, la festa?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I quan dura aquesta festa, més o menys?
2: Hasta dilluns.
1: Fins al dilluns, o sigui que dura una setmaneta, no?
2: Sí.
1: Però aquest dilluns o el proper dilluns?
2: No, no, tota aquesta setmana.
1: Ah, vale, vale.
2: Som diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, tota la setmana.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Oi, doncs mira, per la gent que vulgui passar una bona estona, ja sap on ha d'anar, a Figueres,
2: també
1: que
2: fan, també fan les flors de Girona, m'escoltes? Mm-hmm.
1: Sí, clar.
2: Que és per tothom que vulgui anar-hi.
1: Molt bé, molt bé. Doncs mira, ja tenen plan, eh? Si no tenien cap plan aquesta setmana, doncs poden anar a les festes de Figueres, que s'ho passaran molt bé, veritat?
2: I activitats.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ja saben on anar, a Figueres, a les festes, que hi ha moltes activitats. Quina cançó voldràs, Marc?
2: Shakira, l'última cançó.
1: La de Shakira, però m'has demanat una... Què vols, sopa de cabra o Shakira? Perquè abans m'has demanat sopa
2: no,
1: de cabra.
2: No, Shakira, Shakira.
1: Shakira, molt bé. I vols l'última que ha tret, veritat?
2: Sí, per Vinga. Totes les mares.
1: Vinga, per totes les mares, que avui és el seu dia, i li enviem sí. aquesta dedicació, i que, bueno, que sempre hauria de ser el seu dia, eh?
2: Sí, d'acord.
1: I tant que sí. Vinga, Marc, doncs t'envio una abraçada ben, ben gran i que vagi molt bé la tarda, vale?
2: Que passis un bon cap de setmana.
1: Igualment, amic, una abraçada.
2: Adéu, maco.
1: Adéu.

0: culpa la tienen los Masa Madre.
1: Es la música de Masa Madre y Henry Méndez, lo último que han sacado, que se llama La Feria. Pues lo puedes escuchar aquí en Radio Teletaxi. Todas las novedades siempre en la radio que nos une. Vamos con un audio, perdón.
2: Hola, Iker.
1: Hola, buenas.
2: I en primer lloc, cariño, desitjar-te que avui que acabis el dia i que hagis tingut un dia molt feliç amb la teva mare, Joan. Gràcies. El pare, que és el dia de la mare. Jo pues, ja no la tinc, ja ho saps, ja fa uns anys que no la tinc, però bueno, la porto sempre en el cor. I avui, mira, estem aquí a Barcelona, a casa de la mare del Pau, la Maria Isabel, que diu que també t'escolta. I ahir no te vam poder dir res, perquè des d'Andorra ni et vam poder sentir ni dir-te res. Però, bueno, res més. Desitjar-te, doncs, que tinguis una bona setmana, com sempre. Tornarem a escoltar, clar que sí. I abraçades amb tot afecte de Maria José de Barcelona. Pau i tota la colla, sigues molt, molt feliç.
1: Doncs per la Maria José, pel Pau, per tota la colla, també, que siguin molt feliços, que passin un molt bon dia de la mare i totes les mares que ens estan escoltant. Sí, sí, també les que estan i les que no estan, com ens ha dit ella, que des d'aquí també viu moltíssims ànims, Maria José. I ja saps, si vols dedicar una cançó, si vols saludar la teva mare, doncs mira, pel WhatsApp 645-21-21-21 pots saludar la teva mare i pel telèfon dedicar-li una cançó. Jo et poso aquesta, de Camela, En el bolsillo de mi corazón.

És la música de Leo Rubio i la Montse Rodríguez interpretant aquest tema de París la nuit, que es diu Madre adoptiva. Per totes les mares i per la Julieta, també, que ella és mare i ens ha demanat la cançó. Moltíssimes gràcies, guapíssima. Una abraçada ben gran i un petonet.

0: Jo vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.
1: Te acompaña Radio Teletaxi. Siempre contigo. Estés donde estés.